0: Mediodía.
1: COPE Castellón y COPE Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco i de Raúl Puchol en un espai on és moment d'anunci. I moment d'anunci molt especial per aquesta casa, perquè toca donar a conèixer les persones, empreses, entitats, institucions, projectes que han destacat i estan destacant en la nostra província i que són mereixedors d'aquests nostres premis COPE Castellón. I que ahí tenim la paraula del nostre director de la província, Raúl Puchol, per a que siga la persona que faci aquest anunci. Raúl.
3: Com a president del jurat, més que res, efectivament, la 7a edició ja dels Premis COPE Castelló reconeixeran, mitjançant 14 categories i 4 guardons especials, la tasca desenvolupada durant l'últim any per persones, col·lectius, associacions, entitats i empreses que han contribuït de manera destacada al progrés i benestar de la societat castellonenca. La cerimònia es celebrarà el dimecres 1 de juliol a les 7:30 de la vesprada a la Sala al Grau d'Orenes Gran Casino. En aquesta edició tenen una especial rellevància els projectes de caràcter familiar i grupal, així com les trajectòries de lideratge que han marcat un impacte significatiu en els seus respectius àmbits. Entre els reconeixements figuren Eva Alcón Soler, la primera dona en assumir el rectorat de la Universitat Jaume I i primera persona de la província en presidir la CRUE, que és la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles. Possiblement no veurem una altra persona de la província de Castelló presidir esta grandíssima entitat a nivell nacional. Pablo Hernández Domínguez, siga quin siga el resultat del Club Esportiu Castelló en este play-off, per la seva destacada tasca com a entrenador del Club Esportiu Castelló. Recordem que va pujar al Castelló B de categoria i esta mateixa temporada el va agafar al primer equip en zona de descens i l'ha classificat de moment per al play-off. Per això dic que siga el que siga el que passe. I també per la seva trajectòria futbolista d'èlit. No oblidem, i a vegades ens oblidem, que és el futbolista de la ciutat de Castelló que més partits ha jugat a primera divisió i a nivell internacional, i això a vegades també s'oblida. El Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló, amb motiu del 150 aniversari, i la ciutat i l'Ajuntament de Cabanes per la commemoració del centenari de la Font del Bon Succés, que també va succeir l'any 2025. En l'àmbit econòmic i empresarial, Laboratori Escalduc serà distingut en la projecció internacional de la seva emblemàtica patent Suavina. En educació, el reconeixement serà per a Cuaderno Rubio, que celebra el seu 70 aniversari. La festa del rotllo de l'Alcora, amb orígens al segle XVII, serà guardonada en la categoria de festes i tradicions. En medi ambient, la cooperativa Sant Josep de Burrien a Naturem rebrà el premi per els seus 120 anys de trajectòria i el seu impuls recent a la comunitat energètica i al centre d'interpretació citrícola. En compromís social, el reconeixement serà per a Frater Castelló, en cultura per a la colla Rebombori, en sanitat per l'atenció primària dels 4 departaments de salut pública que presten servei a la ciutadania de la nostra província, Sagunt, La Plana, Castelló i Vinaròs, i en trajectòria per a la Càmera de Comercio, Càmera Castellón, que celebra el seu 125 aniversari. Però, a més, en l'apartat de distinció individuals, reconeixeran a Lucía Prades, que és portera de balonmano, de handbol femení, és la portera del Vera Vera, l'any passat van guanyar Lliga i Copa, enguany han sigut subcampeona de Lliga i campeona de Copa, i també és la portera de la selecció espanyola, de les Guerreras. En joventut, la violinista Vega Rodríguez Pérez té 16 anys i no pot ingressar al superior perquè no és major d'edat. Ha tingut que fer els seus estudis en el Liceu de Barcelona. I el creador Marcelo Díaz, per la seva aportació a les arts plàstiques a través de la escultura en fusta. Ell també és poeta. Així mateix es posarà en valor l'esforç innovador i emprenedor d'empreses de referència. Tekin serà distingida en innovació per el desenvolupament d'una tecnologia que permetís anticipar defectes, optimitzar paràmetres de premsat i reduir mermes en la indústria ceràmica. En emprendiment, Brambas rebrà el guardó per l'aplicació ètica i responsable de la intel·ligència artificial en la optimització de la estructura, processos logístics i estratègia de màrqueting internacional, estan venent ja en només 3 anys a 50 països un calçat adaptat a les característiques de cada persona, de cada peu, que se diu molt fàcil, però això ja evidentment hi ha que fer-lo, no? El jurat d'estos 16 Premis COPE Castelló ha estat integrat per el secretari general de la CEP de Castelló, Salvador Serrano, la vicerrectora de la Universitat Jaume I, Carmen Lázaro, el director de la Universitat CEU Cardenal Herrera, José María Mira de Orduña, el delegat de la Fundació Dablos Fletcher, José Vicente Ramón, el president del Real Casino Antiguo, Francisco Jauregui, el president de ADE Comunica, Adrián Beltrán, Eva Andrés Holgado, la coordinadora de comunicació i Relacions Institucionals de BP en Espanya i Portugal, l'economista i director de Renta 4 en Castelló, Jesús Villegas, i en representació d'Abside Media, Nieves Millán, la cap comercial, actua com a secretari l'exdirector de COPE Castelló, Josep Lázaro, i com a president, pues, el que està parlant i que està comunicant tots estos guardons, Alberto. Un CG Premis de COPE Castelló, que compten amb la promoció i el patrocini de l'Ajuntament de Castelló, la Universitat Jaume I, Porcelanosa Grupo, BP, Nealis, Ambulancias TSA, Lexus Castellón, Élite Cementos, Todo Juguete, Fundación Dávalos Fletcher, Colegio Oficial de Gestores de Valencia y Castellón, Reciplaza, Centro Comercial Salera y la Universitat CEU Cardenal Herrera. L'1 de juliol, veurem com mos vestim perquè fa caloreta, però estem sempre molt ben atesos. Dimecres 1 de juliol a les 7:30 de la vesprada a Orenes Gran Casino, en el que serà estos 16 Premis COPE Castelló.
2: I que així hem anunciat i que d'ací un momentet també tindreu aquesta llista per a si la voleu repassar a la nostra pàgina web, a cope.es/Castelló. Alguna coseta més, Raül?
3: Com fa la cançoneta del dia del rotllo de l'alcohol, Alberto?
2: La tinc que cantar, de veritat.
3: Sí.
2: Ous, ous, bona coca i bon dijous. I així vaig a parar, perquè si no estem en juny i a veure si mos fica ploure.
3: Som molt els xiquets que, gràcies als nostres pares, coneixem aquesta cançoneta i que ens han dut a esta festa que serà reconeguda amb el Premi COPE Castelló de les Festes i Tradicions.
2: Doncs ahí està, que segur que la tornarem a escoltar durant els propers dies. Moltes gràcies, Raül.
3: A vosaltres i a tots els nostres oients que també fan possible la vessant guardonadora que tenim en el que són els Premis COPE Castelló.
2: I en el que estem tancant i apropant-nos a les 2 de la vesprada, en aquesta jornada en la que obrim setmana, la estabilitat va ser la gran protagonista en quant a la meteorologia. Avui de nou superant els 30 graus en punts de l'interior, especialment a la zona dels ports, en 32 a Sorita, 31 a Forcall, prop de també d'arribar a esos 30 a la zona centre, a Vilafamés, a Xeneta del Maestrat, a Sant Mateu, a Segorbe. I la estabilitat que, com diem, que regnarà especialment, tocarà mirar per al cap de setmana, on es esperen augment de les temperatures màximes que, de nou, podrien arribar a nivells sufocants, inclús per la nit, en unes primeres nits tròpiques que podrien arribar. Això arribarà, el que sí que arribarà és el mediodia COPE amb Pilar García de la Granja.
4: ¿Te has cambiado el suelo de casa?
5: Sí, fui a Maderas La Valle y lo elegí.
4: Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
5: ¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
4: Uf, será muy caro.
5: Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
4: ¿Dónde dices que están?
5: En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valle, madera de líder.
6: Hoy llamas al Hospital Ascires. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Ascires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
7: ¿Conoces Alerta Gas? El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una aplicación para el móvil con la que acerca tu seguridad y las emergencias hasta la palma de tu mano. Con solo pulsar un botón, contactas con la policía local, pero además de tener una respuesta ágil ante cualquier imprevisto, tienes información en tiempo real del tráfico, comunicaciones oficiales, alertas meteorológicas para saber cómo actuar. Tu seguridad importa y en una emergencia cada minuto cuenta. Castellón Smart City. Ayuntamiento de Castellón.
8: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
10: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
11: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
12: Estás escuchando las emisoras COPE.